0: Más de uno, Castellón y Villarreal.
1: Vamos a trasladarnos al norte de la provincia de Castellón y vamos a hablar de una tradición muy arraigada en toda la provincia de Castellón, en nuestros pueblos. Gran parte de ellos cuentan y conservan todavía lo que conocemos como nanos y chegans, que dan vida de alguna forma a la historia de nuestros pueblos, a leyendas y también, pues, de alguna manera, esos nanos y chegans dan identidad a un pueblo. Recrean figuras de las que ahora vamos a adentrarnos un poquito más hacia el norte de la provincia, en Vinaroz, porque allí tenemos la colla de nanos y chegans de Vinaroz, que tienen actividad este mes de agosto, precisamente hoy, este viernes 7 de agosto. Jordi Beltrán es el cap de colla. ¿Qué tal, Jordi? Buena vesprada.
2: Hola, buenas tardes. ¿Cómo estás?
1: Se resalta en primer la importancia, ¿no?, de la tradición, sobre todo en esta zona más al norte de la nuestra tierra. Primer, ¿qué recreen els vostres nanos i chegans?
2: Ah, bueno, nosotros, com bé has dit, a molts de pobles de Castelló continuem mantenint la tradició dels nanos i gegants, de Cabuig, de Carracachocs, de Castelló, Villarreal, Borriana, Morella, Benicarló, i més pobles que existeixen, continuem mantenint aquesta tradició que el seu origen ve de l'època medieval dels nanos i gegants, dels cabuts i gegants. A Vinaròs se té constància de l'assistència de gegants des del 1600 i algo, des del segle XVII. Ja hi ha una crònica hi ha una crònica ja que s'anomena Castelló igual, Villarreal igual. Tenim que els gegants, quan la guerra se crema, perquè era un element bàsicament religiós, i després de la Guerra Civil és quan prenen també el caràcter cívic i ja surten a les festes i ja continuem mantenint el seu caràcter religiós en les processions de Corpus i les processions importants del poble, però no obstant també es comencen a sortir en actes lúdics, com inicis de festes, passar carrers, i és el que hem continuat mantenint fins aquí. Vinaròs actualment tenim quatre gegants, que són Isabel i Fernando. A Vinaròs els diem gegants, que representen els catòlics de l'any 1944. Mm-hmm. Després tenim una altra parella de gegants de l'any 2000, que representen el món llaurador i el món mariner d'aquí de Vinaròs, que agrupem el món del camp i el món de la mar. Van fer uns altres que són uns gegantons, que són uns gegants més xicotets perquè la gent més jove s'anirés a portar els gegants, que són els patrons del poble, que són un dolçainer i una dolçainera i un tabaleter. I després tenim diverses famílies de nanos que es diem aquí a Vinaròs. Tenim uns nanos de l'any 44 i tenim uns nanos de l'any 72 que són la família Ulisses del Teneo.
1: Mm-hmm. Que curiós. I a més, tot això s'ha de mantindre al llarg del temps, no? No només la tradició, sinó també la pròpia figura de lo que són els nanos, no?
2: S'ha de mantindre perquè, clar, vulguis o no vulguis, cada any es fan malbé, sobretot els nanos que estan arran de terra, en los chiquets i tot això, pues, sempre hi ha que fer constantment unes restaurants.

0: restauracions i clar, les figures que tenen 80 i pico d'anys, doncs cada X temps, enguany, al final d'any, els gegants van fer una restauració important. I cal comentar això, que a Vinaròs, nosaltres som els, l'associació cultural creada per portar els gegants, però tenim 22 anys. És, les figures són propietat municipal, o sigui, nosaltres el que estem fent és traient les figures que són propietat de tots els vinarossencs i propietat de l'Ajuntament de Vinaròs, que sense la col·laboració dels ajuntaments i el suport tampoc podríem mantenir les restauracions, els viatges, les trobades, no es podria mantenir.
1: Forma part del patrimoni, no?, del municipi, de la part més
0: exacte,
1: cultural, tradicional i lúdica. No?
0: Uh-huh. És un patrimoni immaterial que a Vinaròs tenim 6 nanos i 2 gegants que tenen 80 i pico d'anys.
1: I ho manteniu des de la vostra pròpia identitat, tu eres el cap de colla, entenc que eres portador, no?, d'algun dels...
0: Jo,
1: de les figures,
0: he,
1: o no?
0: He portat de tot, o sigui, ara en aquests moments soc tabalete, però ja vaig començar ja de jovenet, ja traient nanos, he portat gegants, he portat alguna vegada els gegants de Castelló també, que alguna vegada he anat a ajudar.
1: Eres un expert portador, eh, Jordi?
0: Dins d'aquest món hi ha un grupet de gent que es dediquen a portar gegants quan als llocs on fa falta, perquè una cosa que hi ha avui en dia de crisi és falta de portadors, perquè antigament pues, una persona pues, agafava un sac de garrofes o un sac de... i en seguida el carregava. Però clar, avui en dia estem parlant de portar damunt teu un... gegants que paguen 40, 50 i els més antics 70, 80 quilos. Vull dir que trobar gent que vagi als gegants...
1: No és fàcil,
0: a vegades és difícil.
1: Té que estar-ho preparat físicament per poder suportar i ser pes sobre els muscles. Venim a contar tot això, Jordi, perquè teniu un agost de cap a cap, que és tal com li heu nomenat a la vostra programació. De fet, a partir d'avui ja teniu actes al respecte fins el dissabte 29 d'agost. I sou vosaltres que els organitzeu i els que dueu endavant. Com va ser este agost per a vosaltres, per a la colla? També dolçainers i tabaleters, perquè nanos i gegants no s'entenen sense la música tradicional, perquè també feu ballar, no?, d'alguna manera.
0: Exacte, mira, nos tenim ball propi i també... O sigui, no s'entendria també... els nanos i gegants sense la música i l'instrument més tradicional que tenim a aquestes terres és la dolçaina i el tabal. Pues el mes d'agost, a veure, generalment pues, tot el que són les colles de gegants i colles de dolçainers, ara estos mesos, agost, setembre, són totes les festes de patronals, dels pobles i tal. I, claro, estos mesos d'estiu pues, és com més activitat tenim. Nosaltres tenim aquest agost i setembre també, i octubre també, però els temes d'agost tenim una activitat tremenda, com tu bé has dit. Enguany fem el concert d'intercanvi, només actuen els músics, els senyors i tabaleters, i fem un intercanvi cultural en intercanvi de concert, que és una campanya que fa l'Institut Valencià de Cultura, la Generalitat, i fer intercanvis entre diferents associacions. Enguany ens havíem sempre fet intercanvi en colles de dolçaines d'altres pobles, però enguany vam decidir fer-la en una entitat del poble, que la fem en el grup folclòric dels Camarades. Llavors, avui fem una actuació, fem un concert, actuem nosaltres, actuem ells, el grup de danses, i després una premsa conjunta. També comentar que enguany celebrem el 20 aniversari de la colla de dolçainers. El més important i que este mes era un repte per a nosaltres és del dia 13 al dia 17 d'agost on anem a un aplec internacional de folklore que es fa a Estocolm.
1: Però aneu en el dolçaina i tabal o també amb els nanos i gegants?
0: En els nanos i gegants. No. Avui m'han mirat una foto de que ha sortit un primer tràiler, han fet unes caixes...
1: Clar, com se transporta això, no?
0: Se transporta en tràiler que ha sortit avui i que ja fa camí d'Estocolm i tenim dos gegants, dos gegantons i 6 nanos estan ja de camí a Estocolm. Nosaltres sortirem la setmana que ve en avió i farem allà una pleca internacional de folklore. Igualment, la part, nosaltres posarem 22 persones, però l'altra resta de persones que es queda, sí que és veritat que participem el dia 14 en el pregó de les festes de Traiguera i el dia 15 sortim en la processó de la Mare de Déu d'Agost en els dos gegants que no han viatjat i en la resta de nanos que no han viatjat.
1: Bueno, estareu també en el

prego de Torreblanca el dia 23 i després ja estaré un mes a Vinaròs, no? A la vostra terra. Pues quin viatge van a pegar-se els nanos i gegants fins a Estocolmo amb tots vosaltres.

0: Bona vesprada. El foc s'ha produït esta matinada. Ara coneixerem més detalls. Mentrestant, a Benidorm investiguen l'aparició d'una pastera sense ocupants. I fa uns minuts s'ha acabat al Palau de la Generalitat la recepció al jugador de Foios, Ferran Torres. Era ambaixador de la Comunitat Valenciana.
1: L'objectiu és que servisca també per a posar en marxa projectes relacionats amb l'esport

0: amb els jovens amb valors positius.
1: El president de la Generalitat, Juanfran Pérez Llorca, ha anunciat que el proposaran a ell i al també valencià Alejandro Grimaldo per a rebre l'alta distinció de la Generalitat pel 9 d'octubre. Ara anem amb aquestes i altres notícies de l'actualitat regional en Onda Cero fins a les 2. Al control tècnic està Alejandro Bermúdez.
2: Hi ha llocs que no s'expliquen, se senten. Els nostres pobles, els nostres boscos. Cuidar-los depèn de tots. La teua acció marca la diferència. Davant de qualsevol senyal d'incendi, avisa a l'112. Unis-te al nostre equip de prevenció. Jo dic stop al foc. Generalitat Valenciana.
1: A Alberic, un home de 56 anys ha mort esta matinada en l'incendi d'una vivenda. El foc, del qual s'estan investigant les causes, ha obligat els serveis d'emergència a evacuar l'edifici. Onda Cero, la Ribera, Lucía Peris.
3: L'incident s'ha produït sobre les 3 de la matinada a la primera planta de l'edifici ubicat al carrer Andrés Montalbà del municipi ribereny. El sinistre ha deixat un home mort i 3 persones afectades per inhalació de fum amb edats que oscil·len entre els 33 i els 67 anys. El dispositiu d'emergència s'ha atès a l'home de 56 anys que havia entrat en parada cardiorrespiratòria i no responia a les maniobres de reanimació. Les persones afectades pels fums de l'incendi han sigut 2 dones i un home que han rebut atenció mèdica per la inhalació mentre que 2 dones han sigut traslladades al centre de salut d'Alberic per a ser ateses de símptomes d'ansietat. L'alcalde del municipi, Toño Carratalà, ha expressat la consternació del municipi.
4: Un golpe muy duro. Se vivieron momentos de muchísima tensión. Se propagó a gran parte de la vivienda y provocó una humareda.
3: La investigació per a resoldre l'origen i les causes del foc continua oberta.
1: Mentrestant, la policia local de Benidorm ha localitzat este matí a primera hora una embarcació tipus pastera a la deriva i sense ocupants entre la cala del Tío Chimo i Punta a cavall. Els agents han inspeccionat la zona davant la possibilitat que hi haguera persones en l'aigua o en els voltants, tot i que no s'hauria localitzat a cap dels ocupants. Fonts de la Policia Nacional diuen a Onda Cero que s'ha obert una investigació sobre immigració il·legal. I 11 són els detinguts a Alacant dins d'una operació a gran escala contra el tràfic d'éssers humans i la immigració il·legal, en la qual hi ha 78 arrestats en diverses províncies espanyoles. Les forces de seguretat han desarticulat la xarxa algeriana més complexa, activa i perillosa, diuen, detectada fins a la data al Mediterrani. Onda Cero, Alacant, Bebe Requena.
5: El entramado utilizaba embarcaciones de alta velocidad para transportar drogas desde España hasta Argelia y en el trayecto de retorno trasladaba migrantes hasta las costas de nuestro país, Alicante entre ellas. Lo hicieron en al menos 64 ocasiones con 2.000 transportados y con unos beneficios de unos 24 millones de euros. En 17 registros practicados en Alicante, Murcia, Cartagena y Almería, la policía ha intervenido 26.000 euros en efectivo, 15.000 pastillas de droga sintética y otras cantidades de hachís y cocaína, así como armas de fuego y 18 embarcaciones y coches. Han intervenido 180 agentes de la Policía Nacional, Guardia Civil, Europol y policías de Portugal, Polonia y Francia.
1: I continuen les valoracions per part dels municipis afectats per l'incendi de la Vall d'Uixó, avui fent parada a Eslida. Pel que fa al foc, 26 efectius de bombers continuen treballant en la seva extinció. Dilluns s'obri el termini per a demanar les ajudes anunciades per la Generalitat. Onda Cero Castelló, Anna Adrián.
6: En el cas d'Eslida, l'Ajuntament obrirà una oficina per a facilitar tramitació d'ajudes que, segons l'alcaldessa, no aconseguiran frenar l'abandó del camp. Lucía Doñate.
7: Porque, claro, la mayoría de gente de vez en cuando saca pinos, pero no da suficientemente dinero para poder gestionar esos bosques. Y ahora, pues ya, con más razón, no los va a gestionar. Está todo quemado, lo que es pinar o alcornocar.
6: Eslida celebrava les seues festes el passat 25 de juliol, quan centenars de persones van haver de ser desallotjades per les flames.
1: Més coses, la coordinadora feminista de Camp de Morvedre ha denunciat públicament la imatge utilitzada per la penya taurina Un forat és un forat durant les festes patronals de Sagunt. La il·lustració exhibida tant en samarretes com en una pancarta mostra una dona nua sent sotmesa sexualment per un bou i acompanyada del missatge «Per a una vesprada està bé», Alejandra Carrillo.
8: Des de la coordinadora consideren que la imatge és denigrant i que converteix el sotmetiment d'una dona en una broma. Ainhoa Alberola, portaveu de l'entitat, dirigeix les seues reclamacions a l'Ajuntament de Sagunt.
9: El ayuntamiento debe explicar si fue consciente de que existía esta imagen, puesto que la corporación durante fiestas suele ir bastante a la plaza de toros y que nos digan por qué decidieron no hacer nada cuando tienen que velar, porque las fiestas sean respetuosas. Y también queremos saber si esta peña recibe algún tipo de cursos públicos. Pedimos que desde luego esto se revise porque el dinero público no puede ir a financiar este tipo de comportamientos.
8: Després de la denúncia, la Direcció General d'Igualtat de la Generalitat també ha

0: mostrat el seu rebuig a la imatge i ha demanat a la penya que la retire o rectifique. L'Ajuntament de Sagunt assegura que va tindre coneixement de la imatge el 23 de juliol i que el Departament d'Igualtat va demanar la seva retirada per considerar-la contrària als principis d'igualtat i convivència. La penya va explicar que en tractar-se del seu logotip no podia retirar-se de manera immediata. Finalment, es va acordar crear una taula de treball per a evitar que aquests tipus d'imatges tornin a utilitzar-se en futures edicions. Segons imatges publicades a les xarxes socials de la penya, este logo es remunta als mains a 2017.
1: La Conselleria de Serveis Socials ha reconegut el grau màxim de dependència a les 102 persones a Mela que ho havien demanat fins al mes de juliol. Andreina Pietri.
2: Un avanç positiu per a l'Associació Valenciana Adela. El seu president és José Jiménez.
3: La comunidad valenciana tenemos que decir que ha sido de las primeras comunidades que hizo llegar a las personas enfermas de ELA la ayuda que les reconocía la ley 3/2024 y fue en el mes de marzo junto con otras dos comunidades. Mes a mes se ha ido incrementando conforme a las peticiones de cada una de las personas que estamos diagnosticadas y que en este caso tienen derecho a poder solicitar esa ayuda.
2: El reconeixement del grau 3 Plus permet accedir a ajudes mensuals entre 3.200 i 9.850 en funció del nivell de suport requerit. Això, segons el president d'Adela, protegeix els cuidadors, que són moltes vegades familiars, perquè en tractar-se d'una malaltia neurodegenerativa, els pacients necessiten cures 24 hores, inassumible en molts casos.
3: Si no lo haces con dinero, lo tienes que hacer hipotecando a tu familia, a tu cuidado durante las 24 horas, ¿no? Y esto pues estaba haciendo que el porcentaje elevadísimo, yo te diría del 70% como mínimo de las personas que tenemos esta enfermedad, pues llegado ese momento de máximo deterioro, que es a los 3-5 años desde el diagnóstico, pues decidamos dejar de luchar contra la enfermedad para no incurrir en esta situación de hipoteca económica o personal de nuestro entorno.
1: I el programa Consigo de COCENFE València, recolzat per la Conselleria de Serveis Socials, ha ajudat a 11 dones amb discapacitat a avançar en la seva autonomia i a integrar-se en el món laboral. Ho explica la presidenta de COCENFE València, María José Martínez.
4: A través de atención psicológica individual y grupos de ayuda mutua, se ha trabajado en el empoderamiento vital, el fortalecimiento de redes de apoyo estables y el desarrollo de habilidades sociales clave para la autonomía, como toma de decisiones, asunción de responsabilidades y participación activa.
5: ¿Este calor no te deja dormir? Descubre colchones de marcas como Flex o Picolín, diseñados para ofrecerte esa sensación de frescor que buscas, y ahora con hasta un 60% de descuento. ¿A qué esperas? Solo en Conforama.
1: I este dissabte a les 12 de la nit, Altea s'il·luminarà amb el castell de l'Olla, que enguany celebra el seu 40 aniversari. Onda Cero, Marina Baixana, Climent.
6: Una edició especial que comptarà amb més pólvora de lo habitual. En concret, s'han preparat al voltant de 1.600 quilos que es distribuiran entre els 10 punts de dispar que hi ha instal·lats a la mar. El president de la cofradia del Castell, José Pérez, destaca precisament la singularitat de viure els focs en directe.
7: És un espectacle que es té que veure en directe. Si n'hi ha que sentir el so que pega, la il·luminació que fa dalt i el reflex que fa en la mar, pues tot això comporta el que siga un espectacle únic.
6: A més, enguany s'han habilitat noves zones d'aparcament i es recomana arribar amb temps. També es pot accedir a la zona amb tram.
1: I pel que fa a l'oratge, l'AEMET manté activa l'alerta groga per pluges i tempestes a l'interior de Castelló i interior nord de València. També hi ha alerta groga per temperatures màximes en el litoral sud de València. Poden superar els 35 graus o més en alguns punts. Bona vesprada.
8: Mitjà de comunicació subvencionat per la Generalitat en la convocatòria de l'any 2024 per al foment del valencià.
9: Son las 2 de la tarde, la 1 en Canarias. 8 días han pasado desde la crisis migratoria de Ceuta y los ceutíes se sienten desamparados. Se lo trasladó ayer al rey el presidente de la ciudad autónoma, Juan Jesús Vivas. Hoy el gobierno ha convocado la que es su primera reunión de coordinación para gestionar un problema cuyas dimensiones realmente no están lo suficientemente claras. Respuesta del gobierno, pero con una cámara web por medio, porque ha sido un encuentro telemático que no se celebra de este modo por la urgencia del momento, precisamente. es un receso en las vacaciones gubernamentales en medio de la opacidad de una gestión que deja muchas dudas. Nadie en el gobierno sabe, o nadie quiere decir, cuántos menores vagan por las calles de Ceuta, ni cuál es el plan real para frenar el desafío a nuestra soberanía. ¿Improvisación o interés electoralista? Mientras Ceuta exige el líder